0: Descubre la gama eléctrica Audi. Cero emisiones, confort y el máximo ahorro en tu coche del día a día. Visítanos ya en Gandía, Alcoy, Alzira, Xàtiva, Ontinyent y en motorpacíficoaudi.com.
1: Mientras tú sigues pensando qué hacer con tu vida, hay gente reservando ya su plaza para septiembre en Academia 360. Porque la belleza ya no es un hobby, es un oficio con trabajo.
2: Llega a Ontinyent Academia 360. Fórmate en peluquería, maquillaje, uñas, masajes corporales, tratamientos faciales, depilación y mucho más. Si quieres un futuro que se note, guarda tu plaza llamando al 644-23-26-19. Plazas limitadas para septiembre. Llama ya. 644-23-26-19. Academia 360 en Ontinyent.
3: Viatja en el temps i reviu la història. Del 3 al 5 de juliol, l'Ajuntament de Llutxent et convida a conèixer la figura de Jaume I i la història de la batalla de Llutxent. Gaudís de conferències històriques, jocs i tallers medievals per als més menuts, sopar popular i una gran ruta al Punt del Rei. Troba tota la programació a les xarxes socials municipals. No t'ho perdes!
4: Vols aprendre idiomes? A Leo i la Vall d'Albaida en Parc Granell pots estudiar anglès, francès, alemany i valencià.
5: Amb professorat especialitzat, grups reduïts i un ambient proper, t'ajudem a aconseguir els teus objectius.
4: Som el centre d'idiomes de referència de la comarca, amb titulacions oficials, mobilitats Erasmus Plus i preus molt assequibles.
5: Matrícula oberta, perquè el teu món no té límits.
6: Et sona la marca Ser Empresarios?
7: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
6: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
7: I què cal fer per apuntar-se?
6: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
8: Ahora los artistas también cuentan en WhatsApp. Suscríbete a nuestro canal de los 40 y no te pierdas nada de la actualidad musical. Ontinyent 95.3.

0: 5 días para ahorrar en lo que realmente necesitas. Recuerda, del 2 al 6 de julio, si lo buscas sin IVA, búscalo en Milar.
1: ¿Vols aprendre idiomes? A Leo i la Vall d'Albai d'en Parc Granell pots estudiar anglès, francès, alemany i valencià.
2: Amb professorat especialitzat, grups reduïts i un ambient proper, t'ajudem a aconseguir els teus objectius.
1: Som el centre d'idiomes de referència de la comarca, amb titulacions oficials, mobilitats Erasmus Plus i preus molt assequibles.
2: Matrícula oberta, perquè el teu món no té límits.
3: Al restaurant De Bosch t'espera una carta mediterrània amb tocs de fusió, elaborada amb cura i producte de qualitat. Entre setmana menja amb calma i continua el dia amb bona sensació gràcies al nostre menú degustació. Restaurant De Bosch a Ontinyent, carrer Manuel Taverner Gandia 5. Troba'ns a Google o Instagram per a més informació.
4: ¿Más de 35 compañías de luz comparar una por una? ¡Ne loco!
5: En Tu Energía lo hacemos por ti.